ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí. Ens vol a tu i a mi la primavera.

ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si fa estoneta ja que esteu amb nosaltres, doncs igualment moltíssimes gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dilluns, d'aquest 7 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, amb aquest sol que llueix a casa nostra, a Parets del Vallès, la temperatura que s'enfila ja ràpidament. Ens està marcant hores d'ara el termòmetre 20 graus, ja a Parets del Vallès, la humitat al 62% i la pressió atmosfèrica 1.007 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a Rap Matí. A partir d'ara, ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, incorporem la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia, feliç dilluns i bonica setmana.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Doncs sí, com deia la cançó de Mecano, avui és 7 de setembre, avui és 7 de setembre. Hem de dir que el sol avui ha sortit a les 7 hores 25 minuts i es pondrà a les 20 hores 13 minuts. Recordem felicitar les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui és Santa Regina, Sant Albí i Santa Judit. Felicitats! Quan aquells apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que nosaltres en repassem a diari a Ratmatí, que ja és una tradició al nostre espai despertador, ens diu coses tan interessants com, per exemple, ens parla avui de la tórtora turca, que és un ocell que s'ha anat expandint per Catalunya els darrers 50 anys. Ha passat de ser un ocell exòtic que apareixia dins els barrets dels mags, a fer-se present a bona part de les nostres viles. Mantenim-la, la tórtora. Però encara comparteix més curiositats amb nosaltres aquesta agenda sàvia que ens porta a recordar que fins i tot el més al tron, la persona que s'hi està ha de seure sempre sobre el seu propi cul. Qui ho va dir en el seu dia? Michael de Montaigne. Fins i tot el més alt tron, la persona que s'hi seu, que està allà asseguda, s'ha de seure sempre sobre el seu propi cul. I també ens ve a parlar avui de l'àncora, que és l'instrument pesat de ferro que escala al fons de la mar i que serveix per retenir el vaixell. Quan els pescadors parlen de persones que tenen bones àncores, volen dir que tenen bons protectors. I acabem amb una frase que la gent comparteix avui amb nosaltres i que diu: quan una colla, l'altra amolla. Saviesa popular d'aquesta agenda que, com ja sabeu, repassem i compartim a diari aquí, com sempre, a Ratmatí, per seguir molt bé el dia.
1: Cada dia, de 8 a 1, Ratmatí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C-58, on hi ha un carril de circulació tallat a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona i es fan retencions de fins a 5,5 km des de Ripollet. Per altra banda, també hi ha retencions molt intenses a la B-20 des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat a causa d'un vehicle avariat ja retirat. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, trobem intensitat sobretot també a la Ronda Litoral, amb cues en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs fins a Montjuïc. Al vessant Llobregat, cues en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès destaquem en aquest cas la AP7, on circula amb retencions de 6 km intermitents en sentit sud entre la Roca i Barberà del Vallès. A hores d'ara també la C-17 de 2 km al punt de Parets del Vallès circula amb retencions en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment a RAC Matí de repassar els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 7 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre la seva primera plana avui parlant d'una enquesta de 40 dB per a aquest rotatiu. El 90% dels espanyols culpa el Marroc per la crisi de Ceuta. La gestió del govern de Sánchez és censurada per un 63% dels enquestats per 40 dB. Les posicions de mà dura per als immigrants s'imposen en l'opinió pública. Ceuta més enllà. La ciutadania creu que el govern d'Espanya no ha estat a l'alçada. És un dels temes, com dèiem, important que obre aquesta portada d'El País, encara amb més resultats d'aquesta enquesta, que també passa per parlar del Partit Popular i Vox, que superen per primera vegada el 50% del vot en plena crisi migratòria. Altres temes destacats del dia han deportats des dels Estats Units a Libèria, un país del que no havien escoltat a parlar mai. Ens van tenir encadenats durant tot el viatge, diuen els afectats. Tres migrants llatinoamericans expliquen aquest rotatiu a El País com van ser detinguts per el ICE i expulsats al país africà amb el que no tenien cap vincle. Parlem del cas Plus Ultra, que entra en fase decisiva. Els excaps de l'aerolínia compliquen la defensa de Zapatero. L'expresident i l'exconseller delegat de la companyia declaren davant el jutge Calama després de que per escrit assenyalessin l'exmandatari. En l'àmbit de successos, almenys 5 morts al sortir-se de la pista a l'aeroport de Miami, un avió de càrrega d'Amazon. L'accident en l'aeròdrom dels Estats Units ha deixat 5 ferits i ha involucrat a diferents vehicles. Edificis alts i menys solars. Espanya, que pot sumar 1 milió de vivendes si densifica les seves ciutats. El Banc d'Espanya estima que les noves promocions es projectin amb una concentració de fins a 2,5 vegades inferior a les que ja estan construïdes. Donald Trump suggereix canviar el nom de l'estat de Nou Mèxic per el de Nova Amèrica. El president dels Estats Units publica a la seva xarxa social la imatge d'un mapa alterat, dies després de signar un decret per rebatejar el llac Ontario. Benidorm dona l'esquena als seus treballadors obligats a marxar-se per la carestia de la vivenda, el negoci del lloguer turístic, la manca de sòl i l'increment del parc de pisos deshabitats dificulten l'accés a una llar a la localitat. També es parla avui d'una setmana que es presenta dependent per Ayuso, per la crisi de l'Àtic, a l'espera d'un cop de mà. L'inici del curs polític comença amb un debat de l'Estat, de la regió, que s'espera d'alta tensió per l'escàndol per l'operació immobiliària. Parlem d'Israel, que bombardeja el sud del Líban. Tot i la treva, sentim que encara estem en guerra. Prop de 330.000 persones estan encara desplaçades mentre les negociacions s'estanquen i l'exèrcit israelí expandeix les operacions terrestres. En economia i d'aquest rotatiu, avui parlem de Volkswagen, que fia la seva supervivència a guanyar més del doble per cada vehicle i créixer en nous mercats. La companyia accepta la seva nova realitat a la Xina, on ha perdut 1,5 milió de vendes anuals entre el 2019 i el 2025. Els bancs pugen el preu dels préstecs al consum abans d'un nou enduriment, alerta dels tipus d'interès. També es parla de la morositat bancària de les empreses, que toca mínims, però el 60% pateix el cop dels impagaments dels seus clients. Deixem el país. El punt avui i els titulars destacats en aquesta portada obre parlant del partit ultradretà AFD a un pas de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt, segons els sondejos. També es parla d'esports. El Barça abusa del València i firma una altra maneta, 0-5. L'ANC crida a exaltar l'estelada en les manifestacions de la pròxima diada. També parlem avui de successos. Un home es llança d'un quart pis després d'apunyalar tres persones a Barcelona. D'altra banda, conclou la reunió de Zelensky amb els emissaris a Washington per tractar de la pau amb Rússia.

0: i també del país de l'avui, volem dir, destaquem aquest titular, el torçabràs educatiu que marca el primer dia del nou curs. Les reivindicacions dels docents continuen en un inici de curs marcat per les mobilitzacions a Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. El malestar del professorat s'enquista per la percepció d'immobilisme de Niubó, que porta els sindicats i l'AEC a mantenir la vaga de demà. La Vanguardia i els seus titulars han de portada aquest inici de setmana, obre parlant de la victòria històrica als ultras que arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz. La AFD se situa a punt de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots. Un futur inquietant, la condescendència dels demòcrates amb els ultras pot aplanar el camí al desastre. Altres temes de l'actualitat, el desafiament migratori, el drama del trampolín de Ceuta, la platja que mai trepitjaries. I Ceuta, que està davant el seu pròxim repte, tornar a les aules el 8 de setembre. Uns 13.400 alumnes estan cridats a tornar a la classe, també a Ceuta. Parlem de Zapatero, que prepara un escrit per justificar l'origen saudí de les seves joies sota l'ombra de la corrupció. L'expresident torna avui al centre de l'escenari judicial amb el risc de quedar-se sol. Transparència en l'administració, IBEX i firmes de lobby buscant tombar la llei que reguli les seves reunions amb polítics. I a l'àmbit de successos, als Estats Units, almenys 5 morts després d'estavellar-se un avió d'Amazon a prop de l'aeroport de Miami. Als tribunals, la Fiscalia planteja que el jurat popular no jutgi crímens mafiosos. Parlem de Jakarta, amb 8 aeroports indonesis tancats per les erupcions volcàniques del cap de setmana. Acabem fent un cop d'ull als titulars destacats a la portada del periòdico de Catalunya. Parlem de l'escola catalana, que afronta un altre any d'atenció. L'inici del curs arrenca aquesta setmana amb vagues i sense pau social, que s'afegeixen al fiasco de PISA, a la calor a les aules, al boicot a les colònies i a les noves directrius per a l'ús de la intel·ligència artificial. El govern no aconsegueix alleujar el malestar entre els docents. Mal inici de curs. D'altra banda, parlem del balanç d'una injecció econòmica al fons europeu. Els fons europeus, en plural, arriben al final entre dubtes sobre la productivitat. La ultradreta arrasa Saxònia-Anhalt i s'acosta a la majoria absoluta. Parlem de guerra a l'est europeu. Els emissaris de la Casa Blanca a Kiev miren de reactivar la iniciativa de pau. També parlem del govern que recela de la investigació de Rabat sobre Ceuta i només escoltarà l'Espanyola. Són alguns dels temes destacats en aquesta portada del periòdico. També parlem avui del fenomen dels clubs de corredors que creix impulsat per els expats a Barcelona. D'altra banda, dins l'àmbit de la filantropia, guanyen 50 milions a l'Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre. Notícies fins i tot curioses en aquesta portada de el periòdico de Catalunya, que acabem amb tocs esportius. D'una banda, l'àmbit del motor, Toni Bou continua fent història i guanya el 40è Mundial de Trial. I del tenis i del US Open, Alcaraz escombra Paul i es planta a quarts de final. I en futbol, el Barça de maneta en maneta amb el partit de Mestalla. són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 7 de setembre de 2026. 20 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Principis i finals de setmana, repassem la premsa comarcal, el bisemanari al 9-9, el periòdic independent del Vallès Oriental, en l'edició d'aquest dilluns 7 de setembre, que publica aquestes notícies que es queden a la nostra comarca. Obre aquesta primera plana parlant de que ha estat desmantellat a Granollers un grup acusat d'explotar dones amb prostíbuls. La investigació de la policia estatal ha acabat amb 14 arrestats, 5 a Granollers i 3 a La Roca. S'han alliberat dues dones explotades sexualment en pisos o locals i s'han identificat 17 víctimes més. És un dels temes importants que obre aquesta portada del Nou. A la part central, imatge de la bandera de quadres a les 24 hores. Després de l'aturada obligada de l'any passat, la cursa de Lliçà d'Amunt ha tornat amb força. Les 24 hores internacionals de resistència en ciclomotor de la Vall d'Altenes, celebrades aquest cap de setmana passat, han tornat amb força després de l'aturada obligada de l'any passat. Retorn amb força per part del públic, que ha respost molt bé acompanyant els pilots del circuit de Camp Montcau a Lliçà d'Amunt. I també esportivament parlant, amb la victòria de Pitman Motors amb 503 voltes completades al traçat. Acompanyant aquesta informació, una imatge de tantes que es poden veure d'aquest cap de setmana, en aquest cas amb un dels pilots travessant la línia d'arribada aquest diumenge a les 6 de la tarda a Camp Montcau, posant el punt i final a aquestes 24 hores internacionals de resistència en ciclomotors clàssiques a la Vall d'Altenes. Altres titulars més breus d'aquesta portada. Parlem de l'Institut Escola de Caldes, que estrena l'esperada ampliació. També parlem avui de l'alcalde de Tagamanent, Ignasi Martínez, que plega a final d'aquest mes després de 15 anys. Deixarà l'alcaldia el pròxim 24 de setembre. La regidora Alessandra Banzo serà escollida com a nova alcaldessa en un ple el pròxim 1 d'octubre. Parlem de festes majors, la festa major de Corró de Vall sense fira d'atraccions. I parlem de senys i negres, que ja se les tenen. La competició de la festa major de Sant Celoni s'acaba aquest dilluns. I acabem amb dos apunts breus d'aquesta portada. Entre el gener i el juny es van vendre més cotxes elèctrics que no pas de combustió. I Martorelles, que celebra mig cicle saltant a ritme de sardana amb el seu aplec. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa de la comarca, com tots els dilluns i divendres que repassem a Rap Matí, el bisemanari al 9-9, el periòdic independent del Vallès Oriental i les notícies que es queden a prop de casa nostra, a la nostra comarca, el Vallès Oriental.
0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Rap Matí.

0: El despertador, a les 8 del matí, amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: Fem un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica. Comencem una setmana que ens encamina lentament cap a un ambient més propi del setembre. Avui dilluns ja notarem una desinflada termomètrica, amb màximes que han de quedar per sota dels 32 graus. Aquests primers dies de setembre han fet història per ser els més càlids mai registrats i a la zona del Barcelonès i el Vallès i en el conjunt del territori, amb els 42,5 graus fins i tot que s'han arribat a registrar a Vinebre divendres i diumenge, que ja s'ha viscut aquest rècord absolut per a un setembre a Catalunya. La previsió meteorològica per avui, dilluns 7 de setembre, ja albira, com dèiem, aquesta desinflada de la calorada, però

0: graus a tot estirar, tot i que no s'esperen rècords. Els registres han de seguir sent elevats per a l'època de l'any. El sol ha de ser el protagonista, tot i que podrien créixer nuvolades d'evolució diurna cap al prelitoral. Allà les màximes encara podrien fregar els 34 graus. En el conjunt de Catalunya, la setmana també ha començat amb una desinflada termomètrica. Cal destacar, però, que seguirà fent calor forta amb més de 38 graus a la zona de Ponent i fins als 35 graus cap a la zona interior. A més, la nit encara podrà ser tropical en alguns observatoris de la Catalunya central o de Ponent. El sol ha de ser el protagonista, encara, però, amb pols en suspensió i alguna nuvolada inofensiva cap a la zona dels Pirineus. Si mirem una miqueta més enllà, baixada de temperatures i tempestes fortes de cara a dimecres. La situació estival farà un tomb de cara a dimecres, quan un front fred ens portarà vent del nord i rebuf. Per tant, anunciem una normalització de les temperatures i tempestes fortes entre Barcelona i punts de Tarragona. També direm que les nits ja podrien quedar molts punts per sota dels 20 graus i les màximes amb prou feines arribarien a fregar la xifra dels 30. La pluja també sembla que podria regar els carrers i en aquests pròxims dies a partir de dijous. Un cop d'ull al temps, aquest abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, hores d'ara, a Parets del Vallès 20 graus i mig, camí cap als 21 graus, la humitat al 65% i la pressió atmosfèrica amb 1.008 hectopascals. Són 4 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir, per continuar a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
1: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Aquest matí de divendres 4 de setembre ha tingut lloc la sessió inaugural del curs escolar a Parets del Vallès, adreçada a tots els professionals de l'ensenyament del nostre municipi. L'acte s'ha celebrat a la Sala Basar Cooperativa. Dins les activitats previstes hi ha hagut una xerrada anomenada Art i Escola, a càrrec dels ponents Elena Pielias, que és una artista indisciplinària, interdisciplinària i mediadora d'art i de patrimoni, amb Marco Fragoso, que és mestra especialista en educació artística, i Violeta Amargant, que és directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Parets ha inaugurat així el curs escolar amb una xerrada per als docents sobre les aplicacions que pot tenir l'art en l'ensenyament. L'acte ha estat presidit pel regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Dida Cayuela, acompanyat del primer tinent d'alcalde, en Francesc de la Torre. Un acte que ha servit també per conèixer a la nova inspectora d'Educació de Zona, Laura Duarte, que treballa des d'aquest mes de setembre a Serveis Territorials del Maresme, Vallès Oriental. Hem parlat amb el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Dida Cayuela, que ens parlava d'aquest acte d'avui divendres adreçat als docents, que ha donat el tret de sortida també aquest nou curs escolar 2026-2027, en aquesta ocasió adreçada als docents.
3: És un acte ja molt consolidat també aquí al municipi, que penso que les escoles, els profes, doncs també esperen a veure qui són els ponents, no? Perquè de sempre s'han portat ponents que tenen molt a dir i professionals molt, molt implicats, com aquest any, que estarà molt relacionat amb el món de l'art. És un projecte que volem tirar endavant, Escola Més Art, i la veritat és que he portat tres ponents dintre cadascú del seu àmbit, que són molt referents, i bueno, esperem que sigui una experiència que els agradi, que la puguin posar en valor i la puguin desenvolupar després a l'escola, que això és el més difícil. Penso que aquesta iniciativa, que ja et dic que fa anys que es porta a terme, doncs, està molt bé, perquè al final doncs, és una manera de començar el curs amb una sèrie d'idees i sobretot per desenvolupar un tema com és l'art, no? Que a vegades no es valora doncs, tota la importància que assignatures com la plàstica o l'educació física hi poden tenir entre el currículum. En aquest cas, jo penso que hi ha nens que potser no saben expressar-se en paraules, en canvi, creant, doncs poden dir moltes de les coses que, de com s'hi troben, de com són, de com moltes coses de la seva personalitat.
2: A més, han de ser una trobada inicial de curs. La cita ha comptat amb una taula, amb una xerrada en la qual s'ha exposat el paper que pot tenir l'art dins de l'aula com una eina pedagògica més, i s'ha exposat el projecte Arta i Escola, que enguany celebra 11 anys d'implantació al Vallès Oriental. El mateix regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets parlava del tema d'interès d'aquesta nova edició de l'acte d'inauguració del curs escolar.
3: Allò que diuen de les intel·ligències múltiples, no? Doncs penso que sí, que s'estan tocant totes aquest tipus d'intel·ligència, perquè en el fons els nens o les persones no aprenen de la mateixa manera, no? Hi ha nens que són doncs, des de la kinestèsia, des del moviment, són capaços d'aprendre, d'adquirir coneixement, i d'altres que necessiten doncs, tot molt més tancat, més estamat. Llavors, bueno, està bé que l'Ajuntament doncs, proposi diferents versions, diferents camps o àmbits, no? de l'ensenyament. La intel·ligència artificial, evidentment, ara està molt de moda. De fet, ja comencen a regular moltes lleis per veure com fiquem la intel·ligència artificial dintre de les aules. Llavors, penso que nosaltres hem de continuar fent això. Això jo estic molt tranquil, perquè l'equip d'educació de Parets, el Servei d'Educació de Parets, amb això doncs, ho fan molt bé, i la veritat és que estic molt agraït amb elles també.
2: Per parlar-ne del projecte Art i Escola hi han intervingut l'artista Elena Pielias, el mestre Marco Fragoso i la gestora cultural Violeta Amargant. Ella mateixa ens en parlava una mica més de com va sorgir aquest projecte que avui han explicat i exposat a Parets.
4: La meva part dintre de la xerrada serà explicar de què va Art i Escola, com va néixer el projecte, què és Àrea Escola, com funciona, quines són les fases del procés, com ho comuniquem a les aules, com ho comuniquem a l'alumnat, quins objectius té el projecte, tota aquesta part més pràctica. Àrea Escola és un projecte que va néixer a ACVIC, al Centre d'Arts Contemporànies, l'any 2011, és a dir, fa 15 anys que va néixer a Vic, però l'Associació Cultural de Granollers, que fa més de 40 anys que ens dediquem a portar projectes educatius, culturals a les aules de Granollers i de tot el Vallès Oriental, el vam començar a implementar fa 10 anys a la comarca.
2: Violeta Marjan és llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Arts d'Administració i Cultura Policia per Goldsmiths, la Universitat de London. Té estudis també dins la Fundació Caja Madrid, una formació especialitzada en la gestió d'organitzacions artístiques. Ella mateixa ens en parla d'aquest projecte Art i Escola tan interessant que s'està implementant a la nostra comarca.
4: El projecte Àrea Escola és un projecte fantàstic perquè cada escola se'l munta una mica a mida, se'l pot construir a la seva manera i, per tant, podem agafar escoles des d'escoles Bressol, a Vic hi ha escoles Bressol participant, però nosaltres al Vallès en tenim des d'I4 fins a batxillerats artístics. I inclou també escoles d'educació especial, que això és molt bo perquè els projectes participatius com la Cantània, com Mapa de Vall, són projectes que funcionen molt bé en escoles ordinàries, però, en canvi, les escoles d'educació especial no sempre hi poden participar i amb Àrea Escola sí.
2: Precisament, actualment ella és directora de l'Associació Cultural de Granollers, des d'on impulsa i gestiona projectes educatius, culturals i comunitaris vinculats a les arts i a la cultura, com acabem d'escoltar, projectes participatius de pas nacional com Cantània o Cantagran.
4: El projecte no ha parat de créixer en els darrers 4 anys, de fet des dels seus inicis es va començar amb 2 o 3 escoles participants i l'any passat vam ser 16 centres participants, s'ha arribat al miler d'alumnat, al miler d'alumnes participant del projecte i en general les valoracions del professorat sempre són molt positives. A mi m'agradaria molt que les escoles de Parets disfrutin de la xerrada, això en primer moment, i la trobin interessant, i si després hi ha centres educatius de Parets que es volen inscriure estarem molt contents d'acollir-los tant en el projecte com en la exposició final de les obres dels alumnes de Parets, seria fantàstic.
2: La Sala Basar Cooperativa ha acollit aquest divendres 4 de setembre aquesta trobada amb docents de 12 els centres educatius paratans que han gaudit d'aquesta xerrada Art i Escola. Marco Fragoso és mestre especialista en educació artística a l'Escola Camins, on des del 2012 és responsable del projecte de pedagogia de les arts d'aquest centre. Ell precisament ens parlava del projecte d'art contemporani presentat a Parets.
5: La meva part és la primera part, que és la que parlaré sobre la importància de l'educació artística i la creativitat a les escoles, perquè jo sóc mestre especialista d'educació artística, la part de visual i plàstica de l'Escola Camins. Llavors vinc a explicar la importància de les arts a l'escola i després explicar una mica el nostre projecte de pedagogia de les arts en concret i com això també ho vinculem amb el projecte d'Art i Escola perquè serà la sisena vegada que hi participem. A nosaltres ens agrada molt treballar tot el tema de l'art contemporani, perquè a més l'art contemporani als adults ens dona molta por, no? Perquè jo no entenc què m'estan explicant, jo no veig allò que tothom veu, però en canvi amb els infants, amb les diferents escoles, és a dir, aquest mètode de treballar de manera contemporània no ens permet, clar, és a dir, l'art contemporani és l'art que viuen els nostres nens i nenes actuals, és el seu art, és a dir, els artistes estan explicant coses al món actual. Per tant, els és molt més fàcil entrar, ells no tenen por, i d'aquí arrosseguem a les famílies, arrosseguem al claustre i arrosseguem a tothom per viure aquest art contemporani.
2: Marco és també co-creador del projecte Mudes, centrat en la globalització dels llenguatges artístics a les escoles i del col·lectiu 3Art, des d'on desenvolupa tasques de formació per promoure la transversalitat de les arts als centres educatius. En Marco ens parlava més sobre el projecte Art i Escola.
5: És interessant la idea aquesta de que la pràctica i la teoria van de la mà. Moltes vegades és molt més fàcil començar explorant materials, és a dir, comencem a tocar materials i a veure els materials. Jo sempre dic que els materials ens parlen. No, comencem a treballar, a tocar materials, a apilar materials, a acumular materials, i a partir d'aquí també podem anar generant una teoria, no? És a dir, a partir d'aquí podem anar vinculant a, ostres, això que acabeu de fer ho fa un artista, mira, jo us l'ensenyo i ho fa d'aquesta manera, no? Llavors, sobretot és important la idea de no focalitzar-nos en què volem un producte final, sinó que per arribar a aquest producte final, que potser a vegades no és, no l'arribem a materialitzar, sí que hi ha tot un procés de reflexió, d'aprenentatge, de tria, d'errors, d'encerts, i això és molt més important que no aquella part final, no? Perquè si ens focalitzem en allò que ja volem fer, ens perdem molta part del procés pel camí.
2: Cada curs triant un tema d'interès diferent, i aquest tema que es triarà enguany per al pròxim curs que està a punt de començar serà la paraula frontera, que donarà molt de sí a aquest projecte Art i Escola. És un projecte en el qual es recomana fer almenys una sessió setmanal d'una hora i mitja de durada. En el primer trimestre es fan les diferents reflexions i en el segon trimestre la creació del projecte. En Marco ens parlava del procés d'aprenentatge i de la importància de les arts en l'àmbit educatiu.
5: Això és el que vinc també una mica a defensar avui, no? La idea de que les arts també poden ser una espurna, poden ser un inici per generar processos d'aprenentatge que acabin sent un procés d'aprenentatge matemàtic, un procés d'aprenentatge de coneixement del medi o de llengua. És a dir, realment les escoles estem tendint més a fer una cosa que es diu, no, una manualitat. Val? Jo no estic en contra de les manualitats sempre quan fem servir les mans i el cap, però és que això, és a dir, l'educació artística ha d'impregnar tots els entorns d'aprenentatge. És a dir, no ens hem de quedar en que sempre hem de fer alguna cosa, sinó que, és a dir, ja, els artistes parlen de tot. Per tant, podem començar dialogant, debatint sobre l'obra d'art d'un artista i ens acabem parlant de matemàtiques, perquè és un artista que necessita utilitzar les matemàtiques. O acabem parlant de coneixement del medi, perquè és un artista que ens està parlant sobre el canvi climàtic. Per tant, les arts haurien d'estar a tot arreu i haurien de ser l'espurna per engegar tots els processos de l'escola. Jo espero que, si més no, tothom surti una mica amb un possible canvi de mirada. Vull dir, no venim a canviar mirades, però sí que venim a explicar que es poden fer coses diferents, que hi ha un projecte al territori que és Art i Escola, que és molt interessant, que és molt fàcil de dur a terme a les aules i que inicia un projecte d'art contemporani que els mestres i les mestres no estem acostumats a portar a les aules.
2: La Sala Basar Cooperativa ha estat aquest divendres 4 de setembre, aquest matí de divendres, l'escenari de l'acte inaugural del curs escolar 2026-2027. Un gran nombre de mestres i professors de tots els centres educatius de Parets hi han aplegat uns dies abans que els alumnes tornin a les aules. També hem parlat amb l'Helena Pielias, que és l'artista multidisciplinari i desenvolupa la seva pràctica a través de llenguatges com la pintura, la fotografia, la performance o el vídeo. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i la Universitat del País Basc i també és una de les pioneres d'aquest projecte. Ella ens en parla d'art i escola.
6: Nosaltres som del parer que les metodologies artístiques són una manera d'ampliar la mirada en termes generals i oferir una visió alternativa del món i oferir una mica un qüestionament del que estem veient al món, i aquestes metodologies artístiques es poden aplicar en diferents àmbits a l'aula que no necessàriament han de ser els àmbits artístics. Aleshores, aplicar aquesta mirada artística i fomentar la creativitat en tant que una manera de fer créixer l'esperit crític és una estratègia molt interessant per aplicar a les aules.
2: Art i Escola és un projecte de referència en l'ensenyament de les arts contemporànies als centres educatius, impulsat per ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies i Centre de Recursos Pedagògics d'Osona. Compta amb una trajectòria de 16 anys. Aquest curs 2026-2027 ha servit també per celebrar la 11a edició que es fa al Vallès Oriental, promoguda per l'Associació Cultural de Granollers, amb el suport del Museu de Granollers i del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental, un projecte que promou processos de treball col·laboratius entre centres educatius, docents, artistes i institucions culturals i que té com a objectiu compartir experiències, afavorir també, lògicament, tot el projecte, tot el, en aquest cas, el camí, afavorir l'intercanvi de diferents metodologies, incorporar als centres educatius qüestions presents en els debats culturals contemporanis. En aquest cas, tots tres ponents que avui han estat a Parets del Vallès en aquest projecte Art i Escola: Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni; Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística; i Violeta Margen, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Tots tres han explicat les seves experiències en aquest projecte Art i Escola, que és de referència en l'ensenyament de les arts contemporànies als centres educatius. Ha servit aquesta xerrada aquest matí per donar inaugurada el nou curs escolar 2026-2027 pel que fa als docents, ja que han estat els convidats a aquesta trobada amb tots els docents dels centres educatius per a tants que han gaudit d'aquesta interessant xerrada.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC 107.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva

0: Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699. Horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. Descarrega't l'APP de l'Ajuntament o envia un correu a l'adreça electrònica incidències@parets.cat o per telèfon al 93-573-8888. Ajuntament de Parets.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
4: No? Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
1: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
9: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
10: No és en un estadi només, ni en una discoteca només. Tampoc és en un carreró. Un dels llocs amb més violència masclista a Espanya, segurament el tens ara mateix a la butxaca. Més del 73% de les dones han patit algun tipus de violència digital. No n'hi formis part. La violència digital és violència. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 7 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de la jornada internacional folclòrica, la GIF, que es va celebrar aquest passat diumenge a Parets del Vallès en la seva 54a edició, amb una colla internacional convidada a Parets del Vallès de la Man, del Ball de Gitanes de casa nostra. En parlarem àmpliament d'aquest tema per saber com va en aquesta jornada. És un dels temes a tractar al nostre temps d'informació. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També recordarem que el curs educatiu 2026-2027 està a punt de començar. De fet, ho farà demà mateix, demà dimarts, per alguns cicles educatius que recordarem. Les etapes educatives que s'aniran incorporant paulativament entre aquesta i la pròxima setmana. També parlarem de la temporada d'espectacles per tancar aquest 2026 pel que fa als teatres de casa nostra, espectacles per a tota la família. Encara hi sou a temps per poder fer les diferents inscripcions a l'oferta de tallers, cursos i activitats que es fan des del Casal de Cultura Can Butxosa. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens parlarà de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals o figures a tot arreu. Per què aquesta relació amb les figures i el nostre cervell? Ho sabrem a la part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest passat diumenge, 6 de setembre, l'Associació Colla del Ball de Gitanes de Parets va organitzar les 54es Jornades Internacionals Folclòriques, la GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folclore, Adifolc, a la plaça de la Vila. Va ser la cita al matí de diumenge. La colla internacional convidada va ser l'Agrupación Folclórica Encantos de Mi Panamá, una entitat que va néixer el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la seva música i la seva dansa folclòrica. L'Agrupación Folclórica Encantos de Mi Panamá, procedent de La Chorrera, Panamá Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folclore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espai espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolc.
2: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és, cada any amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha o es fan fets com ara o transmetent de paraula en paraula, i per tant estem encantats de que aquest any novament puguem celebrar aquesta edició.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore Adifolc, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
3: I fa només uns dies donaven el tret de sortida, doncs, al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici, doncs, al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, doncs, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, doncs, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes, doncs, de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot, doncs, de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància, doncs, que té, doncs, aquesta iniciativa que, de la mà de Difolc, també a banda de Gitanes, doncs, ja s'ha consolidat al nostre poble.
1: A la matinal, la colla del Ball de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Ball de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
4: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolc, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de Panamà. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre, quina enveja!
1: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de Mi Panamà, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.

0: parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
1: Les jornades internacionals folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre, és un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 11:45 del migdia. Enguany, a més, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: I recordem que les aules dels centres educatius de Parets es tornaran a omplir aquesta setmana. Està previst que demà dimarts 8 de setembre comencin les classes pels alumnes d'educació infantil, l'etapa de 3 a 6, també primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, l'USTEC, ha convocat una jornada de vaga per aquest mateix dia, per aquest dimarts, fet que afectarà el retorn a les aules amb normalitat. Una setmana després, el pròxim dilluns, dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts que tornaran a les escoles bressol del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu curs a principis d'aquest mes. D'una banda, els estudis musicals es posaran en marxa el pròxim dilluns 14 de setembre i, per altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns, dia 21 de setembre.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els Pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Coniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serrador al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Circ du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els Pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folg i Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Basar Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de 11:15 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de 3 Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguacher i Elio Germano, una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a 7:45 de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia, càrrec del mag Edgar, i l'espectacle de Jabú, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: També us recordem que aviat comencen les inscripcions que es podran fer presencialment pel que fa a tota l'oferta del Casal de Cultura de Can Butxosa. Ja ho té tot a punt per a un nou curs de tallers i activitats, una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre moltes altres propostes. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquest pròxim dilluns 14 de setembre a les 15 hores a les 3 de la tarda. Es podran formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online, i uns dies després, a partir del dia 17 de setembre, ja s'obriran les inscripcions de manera presencial, només en cas de que quedés alguna plaça lliure disponible en alguna de les propostes ofertes que es fan. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, recordeu, s'ha de fer el pagament, preferiblement amb targeta o a través de Bizum. També es pot fer a través de transferència bancària, aportant nom, cognom i en quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per altra banda, en cas de que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos, aquest s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà la devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap dels casos. En quant a aquesta oferta àmplia d'activitats, cursos, tallers que ofereix al Casal de Cultura de Can Butxosa, per exemple, per a infants, fem una repassada ràpida. Per a infants de primer a sisè de primària tenen aquestes propostes de pintura, que va a càrrec de l'associació Les Arts de Parets, també manualitats en fang i ceràmica amb Jessica Tuxuera, teatre infantil a càrrec d'escena educativa, cuina infantil a càrrec de la Carme Romero i rebosteria infantil, que també imparteix ella, tots aquests cursos en diferents horaris i dies que podeu consultar més àmpliament a través de la pàgina web municipal. També hi ha cursos per a joves i adults, com per exemple Vinyasa Yoga, a càrrec de l'Alba Clemente. En aquest estil es realitzen seqüències de postures de manera fluida, distribuint l'energia vital per tot el cos per aportar flexibilitat, força, resistència i equilibri a un nivell més exigent. Aquesta modalitat de ioga s'enfoca més en el cos físic. D'altra banda, Kundalini Yoga més Yin Yoga, també a càrrec de la mateixa Alba. Mitjançant la combinació d'aquests dos estils es treballa tant el cos físic com l'emocional i l'energètic, equilibrant el sistema nerviós. Aumenta la flexibilitat, allibera tensions, ansietat i estrès, i a la vegada que aporta claredat mental i enforteix el nostre cos. També hi ha un curs de dansa-teràpia a càrrec de Caterina López, de Pilates, amb Luz Roncancio. També correcció postural i esquena sana amb la mateixa Caterina López, salsa cubana amb la Betty García, sevillanes amb Caterina, ball flamenc a càrrec de l'associació Art Salut i Compàs, taller d'escultura, ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, també un taller anomenat Blau, laboratori de cianotípia, a càrrec d'Alejandra Banca, que són records impresos amb llum que converteix les teves memòries en imatges blaves, utilitzant una antiga tècnica fotogràfica i emportant-te a casa el teu propi fanzine. També en aquesta línia, a part del blau i el groc, laboratori de tints naturals i estampació botànica, a càrrec de la mateixa Alexandra, que en aquest cas s'aprendrà a tenyir teixits amb plantes, llavors i flors. Un altre curs taller sobre espelmes de Nadal ecològiques amb l'Alba Martínez. Crea les teves pròpies espelmes de Nadal amb cera de soja i essències nadalenques naturals, amb envàs de resina ecològica i sense parafines. Un curs de pintura i dibuix a càrrec de l'associació Les Arts de Parets. També hi haurà Descobreix el llenguatge cinematogràfic a càrrec de l'associació Butaca 107. T'agrada el cinema i t'has preguntat sempre com s'explica una història a través de la càmera? Aquest és el teu curs, on us endinsareu en el llenguatge cinematogràfic i podreu descobrir els elements que fan possible una pel·lícula, els diferents tipus de plans, els moviments de càmera, la composició de la imatge, el muntatge, el so, la direcció d'actors i els recursos narratius que utilitzen els cineastes per emocionar i captar l'atenció de l'espectador. També hi haurà un curs de fotografia i vídeo a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets, un curs d'iniciació a la fotografia amb càmera i o telèfon mòbil. I inclou també sortides per practicar i posteriors comentaris sobre les imatges captades. Un curs de teatre per a joves, estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a càrrec d'escena educativa. Els alumnes del curs 2025-2026 tenen prioritat en aquest cas d'inscripció. També hi haurà el curs de teatre per a adults, per a majors de 18 anys, que també organitza escena educativa. El curs de costura a màquina a càrrec de Mercedes López, un grup de conversa en anglès amb Blanca Rebolledo, cursos de cuina a càrrec d'Iñaki López, amb dits i metges, més enllà dels humus, on aprendreu a fer diferents tipus d'aquests entrants, com la mohamara, la baba ganoush, el muntavall o el falafel, entre molts d'altres. Hi haurà també monogràfics d'arrossos del món, on s'elaboraran plats en diferents tipus d'arrossos, com el risotto, el curri basmati o el xinès vaporitzat. Un curs sobre empanades argentines. Si us agraden aquestes empanades, aquest és el vostre curs. Res de franquícia, sinó fer-les un mateix. També un curs, un taller sobre sushi. Aprendreu a fer els vostres propis makis, osomakis, nigiris o uramakis, entre altres. Galetes i pastes del món, vianeses, mantegats, polvorons, marroquines i un altre monogràfic sobre aperitius de Nadal. Si s'atacaven les idees, aquest curs us les refrescarà. A banda dels plats tradicionals, que no podran faltar, Nadal també és temps de gaudir de noves propostes sense complicacions perquè pugueu quedar com un xef de qualitat i de nivell. I per últim, el curs de rebosteria a càrrec de la Carme Romero, rebosteria per sorprendre també quan s'acostin les festes de Nadal. Aquestes són les propostes dels cursos, tallers i activitats que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, sense oblidar que en el mateix espai, en aquest mateix casals, hi ha també diferents entitats que donen els seus serveis, com els cursos per a dones, a càrrec de l'Associació de Dones de Parets, on es fa gimnàstica de manteniment i activitats dirigides, reforç escolar a càrrec de Rodola, l'associació que ofereix tallers lúdics i reforç escolar per a nens i nenes i joves que ho sol·licitin, balls i danses amb l'associació Art, Salut i Compàs, l'associació dedicada al foment del ball flamenc, exercicis per esquena sana, correcció postural i ritmes del món a través d'instruments musicals, arts plàstiques i visuals a càrrec de l'associació Les Arts de Parets, l'associació fotogràfica Parets, l'associació Escena Educativa o també l'associació Butaca 107, que són els que organitzen aquests tallers que acabem de repassar, aquests tallers i cursos que s'ofereix des del Casal de Cultura de Can Butxosa. Sense oblidar que també hi ha una aula d'informàtica. Tenen dues aules d'informàtica amb 8 ordinadors cadascuna, on es pot accedir lliurement. Ordinadors que disposen d'internet i també sistema Windows, obert a tothom de forma gratuïta. Sense oblidar també els cursos de català per adults, on podeu consultar el Servei Municipal de Català al Centre Cultural Can Rajoler per saber horaris i nivells al carrer Travessera 1 del nostre municipi. Tot això és el que ens ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, cursos, tallers, activitats, entitats en aquests pròxims mesos, des d'ara, des d'aquest setembre de 2026 fins al febrer de 2027. Recordeu que les inscripcions en línia començaran d'aquí una setmana, el dilluns 14 de setembre, a partir de les 3 de la tarda i per essencialment, en el cas que quedessin disponibles algunes places, es podrà fer a partir del 17 de setembre, també a partir de les 3 de la tarda.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: A l'àmbit de successos hem de dir que ens ha deixat en Josep Lluís Mingote, qui va ser president de l'Associació Ciclista en Parets. Va morir aquest cap de setmana a l'edat de 82 anys. A RAP 107 el vam entrevistar moltes vegades per la seva presidència a l'Associació Ciclista en Parets i perquè va ser durant molts anys també mecànic de l'equip de competició de la marca Derbi. Era el pare de l'exalcalde i alpinista Sergi Mingote. Com dèiem, Mingote ha mort a l'edat de 82 anys al municipi on residia, Mazaleón, on aquest mateix dilluns se celebra el funeral de comiat. De la seva etapa al capdavant de l'Associació Ciclista Parets en destaca el reconeixement a l'històric Club Ciclista Parets en Tamarindo, així com l'edició del llibre d'història sobre el ciclisme de Parets. Professionalment va treballar, com deien, durant molts anys per a la firma de motocicletes Derbi de Martorelles. Volem traslladar el nostre condol a tota la seva família, a la seva dona, la Juani, a la seva neta, la Júlia, i a la seva jove, la Míriam. També els seus germans i a tota la resta de les famílies, de familiars i d'amics. Descansi en pau, Josep Lluís Mingote.
2: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Saplex, que destina 11 milions a equipar la nova planta que té a Canovelles. El fabricant de bosses, d'escombraries i de conservació d'aliments, Saplex, ha projectat aquest any una inversió d'11 milions d'euros que l'empresa assenyala com la més elevada de la seva trajectòria. Saplex preveu destinar aquests recursos a adequar una nova planta de 3.600 metres quadrats a Canovelles. La companyia havia adquirit aquesta planta l'any 2024 i ara, amb la incorporació de nova maquinària, preveu ampliar la capacitat productiva. Aquesta ampliació respon al creixement de la demanda. La companyia de Canovelles ha fet inversions importants en els últims anys. Ja el 2024 havia destinat a aquest capítol 8 milions d'euros. euros, 6 dels quals en maquinària i prop d'un i mig a la compra de la nova nau i 600.000 euros en la digitalització de processos. L'any passat les inversions van arribar a prop dels 8,2 milions d'euros per instal·lar una nova extrusora, 3 màquines de confecció, millorar les instal·lacions i noves aplicacions informàtiques per augmentar l'eficiència de la producció. Sumades a les inversions dels últims 3 anys, arriben als 27,3 milions d'euros, destinats a reforçar la capacitat industrial, modernitzar els processos i preparar l'expansió futura. Aquesta evolució se'n reflecteix en els comptes de l'últim any. L'empresa va facturar 91 milions i mig d'euros el 2025, amb un creixement del 4,4%. La previsió per aquest any és incrementar les vendes en un 5%, arran del creixement de volum de producció acompanyat de l'impuls de la demanda. L'any passat els resultats, abans d'impostos, amortitzacions, interessos i efecte del canvi de moneda, conegut com EBITDA, van ser de prop de 12 milions d'euros. L'empresa ha avançat també en quota de mercat, guanya 1,5 punts percentuals per arribar al 55,5%. Més d'una de cada dues bosses d'escombraries comercialitzades a l'estat estan fabricades per Sàplex. L'augment de les vendes també es produeix en el camp internacional. En companyia de Mercadona, cadena de la qual és proveïdora, Sàplex guanya pes al mercat portuguès amb un 20% de quota de mercat. Sàplex també comercialitza productes a França, Suècia, Noruega, Lituània, Finlàndia, la República Dominicana i Xile. El negoci internacional arriba al 8% de la seva facturació. En paral·lel amb l'expansió de l'activitat, l'empresa també guanya plantilla. A finals del 25 tenia 157 treballadors i treballadores i durant aquest 2026 preveu arribar als 170. L'any passat, Sàplex va celebrar 50 anys, en els quals ha estat un dels motors d'innovació en el seu producte. D'altra banda, parlem també de que almenys 11 ajuntaments han presentat al·legacions al Plater. Almenys, com dèiem, 11 ajuntaments de la nostra comarca han presentat al·legacions al Plater durant el primer procés d'informació pública d'aquest projecte. També ho han fet el Consell Comarcal i altres entitats i particulars. L'oposició generalitzada que hi ha hagut a la proposta inicial ha provocat que la Generalitat ajorni l'aprovació del pla fins l'estiu del 2027. El govern ha acordat obrir un segon procés d'informació pública per introduir-hi esmenes i canvis. Gran part de les al·legacions dels ajuntaments coincideixen. Sobretot reclamen que es garanteixi la compatibilitat entre l'impuls de la transició energètica i la protecció dels espais naturals i agraris, el paisatge i els valors ambientals dels municipis. Les franqueses ha presentat un total de 32 al·legacions, en què, entre altres mesures, demanen que respecti el 72% del terreny agrícola i forestal d'aquest municipi, que havien blindat amb una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Una de les seves preocupacions és minimitzar l'impacte al territori. Per això puntualitzen que les bateries d'emmagatzematge es col·loquin en parcel·les industrials i no en els camps on hi hauria les plaques, tal com preveia el Plater. També prefereixen soterrar les línies d'evacuació aèries. Els ajuntaments com el nostre, el de Parets, també el de la Garriga, Santa Eulàlia, Martorelles i el grup d'Esquerra de Sant Antoni exigeixen que s'esgotin les zones artificialitzades com els polígons industrials abans d'instal·lar plaques sobre terreny agrícola. Alguns dels espais que els ajuntaments busquen protegir són la Domus d'Olivet, a Canovelles, per exemple, la Serralada de Marina, a Sant Fos, i el Pla Morató i l'àmbit de Sanata a Llinars. També el Pla de Palou i la zona del voltant del polígon La Borda i el cementiri de Can Camp a Caldes. També la reserva de la biosfera del Montseny, que conformava el 100% de la zona apta prioritària en sòls no artificialitzats a Sant Pere. A la Garriga, la moció aprovada en un ple extraordinari proposava limitar la classificació de les zones del municipi per evitar la disseminació dels territoris. La CUP exposava que, tot i així, Can Busquets, la Tamayo i el Malivert contenen zones de conreu actives que es veurien igualment afectades. Vilalba Sasserra és l'altre municipi que ha presentat també al·legacions, tot i no haver-les pogut passar pel ple per falta de secretària. Tal com declara l'Ajuntament de Canovelles, la resposta consistorial evidencia una voluntat de modificar i enriquir enriqui el pla des d'una perspectiva municipalista per tal d'adequar-lo millor a la realitat del territori. El Consell Comarcal del Vallès Oriental recorda que el pla T és una eina necessària. A banda d'adscriure's a les demandes dels consistoris, també comparteix el reclam de participació dels ens locals en la planificació energètica. Altres grups veïnals han manifestat al·legacions, com per exemple a Sant Pere, on també s'han mobilitzat contra el pla T. A Llerona tothom hi està en contra. Cap veí ha defensat aquest projecte, segons asseguren, des de l'Associació de Veïns dels Gorgs i també de Santa Digna.
2: El temps a RAP 107 FM.
3: Hola, què tal? Comencem una nova temporada aquí a RAP 107 i esperem que en els propers mesos us puguem donar notícies de que no tinguem altes temperatures i també molta més precipitació. I és que hem tingut un estiu dur, molt dur, aquí a Catalunya, amb unes temperatures realment molt desbocades i hem batut rècords que s'han anat assolint dia rere dia. El mes de juny va ser el tercer mes de juny més càlid de Catalunya, de que tenim registres. El mes de juliol, sense cap mena de dubte, el més càlid. I el mes d'agost va ser el segon mes d'agost més càlid mai registrat. Per tant, ha estat un estiu on les temperatures, repetim, han estat molt altes i, de fet, els darrers dies del mes de setembre ja hem assolit diverses vegades en moltes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya aquests registres de temperatures elevades pel mes de setembre. Aquí a Parets del Vallès, al cap de setmana, hem fet 36 graus i mig les dues jornades, per tant, una calor ben intensa que també, acompanyat d'unes temperatures nocturnes elevades, fa que el cansament sigui cada vegada més accentuat respecte a l'estiu. I tot plegat amb un estiu on les tempestes no han fet acte de presència, ha plogut poc, molt poc, el conjunt d'estiu aquí a Parets del Vallès, on amb prou feines hem recollit 50 litres per metre quadrat. Doncs, després d'aquest repàs breu del que ha estat a l'estiu al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, encetem una nova setmana amb un canvi de temps que, sobretot, ens afectarà mitjans de setmana. Però abans, aquest dilluns, dia assolellat, dia molt estable, i és que, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, fa que ens porti un temps molt tranquil, molt estable i també molt assolellat. Temperatures avui que encara no notarem gaire a la baixada. Avui tornarem a assolir aquests 33-35 graus a màxima amb aquesta xafogó que ens ha acompanyat també tot l'estiu. La mínima ha tornat a ser elevada, de 20,2, i demà dimarts a poc a poc ja començarem a notar els petits canvis. Al matí serà assolellat, però a la tarda tornarem a tenir un augment de la nuvolositat i unes temperatures que a poc també aniran tirant cap a baix. Farà calor, però amb unes temperatures que a poc, repetim, aniran reculant. Serà la matinada de dimarts a dimecres i sobretot el dimecres com ens creuarà un front i que per una banda ens portarà una caiguda literal de les temperatures, uns 10 graus respecte a les temperatures d'avui dilluns. Per tant, màximes que no passaran dels 30 graus i sobretot una jornada que pot ser passada per aigua a les comarques de Girona, de Barcelona i també des del Pirineu i Prepirineu Central. Haurem d'estar molt pendents perquè amb aquesta calor acumulada els ruixats podran descarregar amb molta intensitat, anien acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. Per tant, haurem d'estar molt pendents a les properes hores, a les properes actualitzacions, perquè la jornada de dimecres es presenta complicada meteorològicament parlant. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter a Meteoparets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla d'imatges. I ens parla concretament de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals i figures a tot arreu. Anem a veure. Un fenomen que es coneix com a pareidolia i explica com processa la informació visual al nostre cervell humà. El poder de la imaginació és un dels grans privilegis que posseix un individu. Dins de la fantasia que és capaç de crear el nostre cervell, es troba el del reconeixement de rostres d'animals i de figures que podem veure a tot arreu. A més, la ment humana està dissenyada per a crear patrons coneguts, encara que no existeixin de veritat. Un fenomen que es denomena, com dèiem, pareidolia i que determina per què les persones reconeixen aquest tipus d'objectes i estructures. Un psicòleg expert en el tema assegura que el cervell interpreta la informació que rep dels sentits i que cerca trobar patrons familiars. El cervell humà busca aquests patrons per interpretar la informació que reté, és a dir, una imatge ambigua completa el que falta i converteix una combinació de llums, d'ombres i de formes en una cosa que reconeixem. Un exemple serien les muntanyes. Algunes formacions rocoses poden semblar rostres humans o animals, depenent de l'angle des del qual les observem. Les cares s'envasen la seva característica essencial dins del cervell humà, ja que des del primer moment de vida s'aprèn a identificar-les i es presta una atenció especial a les seves qualitats. Així que quan apareixen dos punts foscos al costat d'una forma que podria semblar una boca, el cervell l'interpreta com un rostre. L'avantatge de l'evolució del mecanisme es basa a detectar a una persona, un animal o una amenaça de manera més útil que esperar a tenir en si una imatge nítida.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Gràcies per la vostra atenció i ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies. RAP 107. Els esports.
1: Parlem de les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès que s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de 2027. Les inscripcions s'obren avui mateix, aquest dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives són aquelles activitats que estan adreçades a nens i nenes d'I4 i d'I5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials, podeu acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web municipal www.parets.cat. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, es respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar aquesta inscripció. No s'accepta cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació requerida. Cal remarcar que en cas de nova inscripció també cal aportar la fotografia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat d'aquestes escoles esportives municipals és de 21,50 € per tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o amb targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure a altres centres on hi hagi places disponibles. Recordeu que les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre i que les escoles esportives municipals començaran la seva activitat a l'1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Si les voleu fer presencialment, podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda i també la podeu fer a través de l'inscripció electrònica a través del web municipal www.parets.cat. D'altra banda, també recordem que des del passat dia 1 es poden sol·licitar les beques per a esportistes amb necessitats econòmiques. Es poden demanar ja aquestes beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques fins al 25 d'aquest mes. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes que tenen entre 5 i 18 anys d'edat i que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria les podeu consultar a través del taulell d'anuncis del web municipal www.parets.cat.
2: RAP 107, els esports. Notícies. Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 2:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107. Notícies.
1: Parets ha estrenat en recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius en quant al turisme i al comerç local. L'Ajuntament de Parets, mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme, ha presentat fa poques setmanes una nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica del municipi amb l'objectiu de promoure'n el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. Al portal, que s'anomena descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials paratans amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització sense sigui ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la seva ubicació, la seva pàgina web i els seus productes que ofereix cada establiment. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. Recordeu que trobeu tota aquesta informació al portal web descobreixparets.com. I també recordar que pots seguir l'actualitat de Parets a través del web municipal de l'Ajuntament. El portal de parets.cat, www.parets.cat, recull les notícies més importants del consistori paratà i dels serveis municipals que s'ofereixen. Aquest portal de Parets disposa d'una secció de notícies on es pot consultar l'actualitat relacionada amb el nostre municipi. L'equip de comunicació de Parets actualitza constantment l'espai amb totes les novetats, els esdeveniments i la informació de més interès per als ciutadans i ciutadanes. A banda de les notícies, la pàgina web també inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar molt útils per als ciutadans. Per altra banda, també es convida als usuaris a consultar i a seguir les diferents xarxes socials i institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que a través del web www.parets.cat, s'actualitza la informació municipal més rellevant de la vila.
0: RAC 107. Notícies.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RAC 107. Notícies.
1: Parets ha estrenat en recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius en quant al turisme i al comerç local. L'Ajuntament de Parets, mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme, ha presentat fa poques setmanes una nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica del municipi amb l'objectiu de promoure el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. El portal, que s'anomena descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials paratans amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització senzilla i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, les

0: seva ubicació, la seva pàgina web i els seus productes que ofereix cada establiment. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. Recordeu que trobeu tota aquesta informació al portal web descobreixparets.com. I també recordar que pot seguir l'actualitat de Parets a través del web municipal de l'Ajuntament. El portal parets.cat, www.parets.cat, recull les notícies més importants del consistori paretà i dels serveis municipals que s'ofereixen. Aquest portal de Parets disposa d'una secció de notícies on es pot consultar l'actualitat relacionada amb el nostre municipi. L'equip de comunicació de Parets actualitza constantment l'espai amb totes les novetats, els esdeveniments i la informació de més interès per als ciutadans i ciutadanes. A banda de les notícies, la pàgina web també inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar molt útils per als ciutadans. Per altra banda, també es convida als usuaris a consultar i a seguir les diferents xarxes socials i institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que a través del web www.parets.cat, s'actualitza la informació municipal més rellevant de la vila.
1: RAP 107. Notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 7 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de la jornada internacional folclòrica, la GIF, que es va celebrar aquest passat diumenge a Parets del Vallès en la seva 54a edició, amb una colla internacional convidada a Parets del Vallès de la mà del Ball de Gitanes de casa nostra. En parlarem àmpliament d'aquest tema per saber com va en aquesta jornada. És un dels temes a tractar al nostre temps d'informació. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També recordarem que el curs educatiu 2026-2027 està a punt de començar. De fet, ho farà demà mateix, demà dimarts, per alguns cicles educatius que recordarem. Aquestes etapes educatives que s'aniran incorporant paulativament entre aquesta i la pròxima setmana. També parlarem de la temporada d'espectacles per tancar aquest 2026 pel que fa als teatres de casa nostra, espectacles per a tota la família. Encara hi sou a temps per poder fer les diferents inscripcions a l'oferta de tallers, cursos i activitats que es fan des del Casal de Cultura Can Butxosa. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens parlarà de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals o figures a tot arreu. Per què aquesta relació amb les figures i el nostre cervell? Ho sabrem a la part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest passat diumenge, 6 de setembre, l'Associació Colla del Ball de Gitanes de Parets va organitzar les 54enes Jornades Internacionals Folclòriques, la GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folclore, Adifolk, a la plaça de la Vila. Va ser la cita al matí de diumenge. La colla internacional convidada va ser l'Agrupació Folclòrica Encantos de Mi Panamá, una entitat que va néixer el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la seva música i la seva dansa folklòrica. L'agrupació folklòrica Encantos de Mi Panamá, procedent de La Chorrera, Panamá Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folklore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espai espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolk.
2: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és cada any, amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha o es fan fets com ara o transmetent de paraula en paraula, i per tant estem encantats de que aquest any novament puguem celebrar aquesta edició.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore Adifolk, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
3: I fa només uns dies donaven el tret de sortida al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància que té aquesta iniciativa, que de la mà d'Adifolk, també a banda de Gitanes, ja s'ha consolidat al nostre poble.
1: A la matina, la colla del Ball de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Ball de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
4: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolk, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de Panamà. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre, quina enveja!
1: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de mi Panamà, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.
5: Me parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
1: Les jornades internacionals folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre, és un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans, amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 3:15 del migdia. Enguany, a més, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts, 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Yeah. I recordem que les aules dels centres educatius de Parets es tornaran a omplir aquesta setmana. Està previst que demà dimarts 8 de setembre comencin les classes pels alumnes d'educació infantil, l'etapa de 3 a 6, també primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, l'USTEC, ha convocat una jornada de vaga per aquest mateix dia, per aquest dimarts, fet que afectarà el retorn a les aules amb normalitat. Una setmana després, el pròxim dilluns, dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts que tornaran a les escoles bressol del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu curs a principis d'aquest mes. D'una banda, els estudis musicals es posaran en marxa el pròxim dilluns 14 de setembre i, per altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns, dia 21 de setembre.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els Pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serrador al millor text teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jago. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Cirque du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els Pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paratana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Besart Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de 11:15 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronguacher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a 7:45 de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle de Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt a 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix Teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: També us recordem que aviat comencen les inscripcions que es podran fer presencialment pel que fa a tota l'oferta del Casal de Cultura de Can Butxosa. Ja ho té tot a punt per a un nou curs de tallers i activitats, una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre moltes altres propostes. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquest pròxim dilluns 14 de setembre a les 15 hores a les 3 de la tarda. Es podran formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online i uns dies després, a partir del dia 17 de setembre, ja s'obriran les inscripcions de manera presencial, només en cas de que quedés alguna plaça lliure disponible en alguna de les propostes ofertes que es fan. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, recordeu, s'ha de fer el pagament, preferiblement amb targeta o a través de Bizum. També es pot fer a través de transferència bancària, aportant nom, cognom i en quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per altra banda, en cas de que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos, aquest s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà la devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap dels casos. En quant a aquesta oferta àmplia d'activitats, cursos, tallers que ofereix al Casal de Cultura de Can Butxosa, per exemple, per a infants, fem una repassada ràpida. Per a infants de primer a sisè de primària tenen aquestes propostes de pintura, que va a càrrec de l'associació Les Arts de Parets, també manualitats en fang i ceràmica amb Jessica Tuxuera, teatre infantil a càrrec d'escena educativa, cuina infantil a càrrec de la Carme Romero i rebosteria infantil, que també imparteix ella tots aquests cursos en diferents horaris i dies que podeu consultar més àmpliament a través de la pàgina web municipal. També hi ha cursos per a joves i adults, com per exemple Vinaixa en ioga, a càrrec de l'Alba Clemente. En aquest estil es realitzen seqüències de postures de manera fluida, distribuint l'energia vital per tot el cos per aportar flexibilitat, força, resistència i equilibri a un nivell més exigent. Aquesta modalitat de ioga s'enfoca més en el cos físic. D'altra banda, Kundalini Yoga més Yin Yoga, també a càrrec de la mateixa Alba. Mitjançant la combinació d'aquests dos estils es treballa tant el cos físic com l'emocional i l'energètic, equilibrant el sistema nerviós. Aumenta la flexibilitat, allibera tensions, ansietat i estrès, i a la vegada que aporta claredat mental i enforteix el nostre cos. També hi ha un curs de dansa-teràpia a càrrec de Caterina López, de Pilates, amb Luz Roncancio. També correcció postural i esquena sana amb la mateixa Caterina López, salsa cubana amb la Betty García, sevillanes amb Caterina, ball flamenc a càrrec de l'associació Art Salut i Compàs, taller d'escultura ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, també un taller anomenat Blau, laboratori de cianotípia, a càrrec d'Alejandra Banca, que són records impresos amb llum que converteix les teves memòries en imatges blaves, utilitzant una antiga tècnica fotogràfica i emportant-te a casa el teu propi fanzine. També en aquesta línia, a part del blau i el groc, laboratori de tints naturals i estampació botànica, a càrrec de la mateixa Alexandra, que en aquest cas s'aprendrà a tenyir teixits amb plantes, llavors i flors. Un altre un curs taller sobre espelmes de Nadal ecològiques amb l'Alba Martínez. Crea les teves pròpies espelmes de Nadal amb cera de soja i essències nadalenques naturals, amb envàs de resina ecològica i sense parafines. Un curs de pintura i dibuix a càrrec de l'associació Les Arts de Parets. També hi haurà Descobreix el llenguatge cinematogràfic a càrrec de l'associació Butaca 107. T'agrada el cinema i t'has preguntat sempre com s'explica una història a través de la càmera? Aquest és el teu curs, on us endinsareu en el llenguatge cinematogràfic i podreu descobrir els elements que fan possible una pel·lícula, els diferents tipus de plans, els moviments de càmera, la composició de la imatge, el muntatge, el so, la direcció d'actors i els recursos narratius que utilitzen els cineastes per emocionar i captar l'atenció de l'espectador. També hi haurà un curs de fotografia i vídeo a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets, un curs d'iniciació a la fotografia amb càmera i o telèfon mòbil. I inclou també sortides per practicar i posteriors comentaris sobre les imatges captades. Un curs de teatre per a joves, estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a càrrec d'escena educativa. Els alumnes del curs 2025-2026 tenen prioritat en aquest cas d'inscripció. També hi haurà el curs de teatre per a adults, per a majors de 18 anys, que també organitza escena educativa. El curs de costura a màquina a càrrec de Mercedes López, un grup de conversa en anglès amb Blanca Rebolledo, cursos de cuina a càrrec d'Iñaki López, amb dits i metges, més enllà dels humus, on aprendreu a fer diferents tipus d'aquests entrants, com la mohamara, la baba ganoush, el muntavall o el falafel, entre molts d'altres. Hi haurà també monogràfics d'arrossos del món, on s'elaboraran plats en diferents tipus d'arrossos, com el risotto, el curri basmati o el xinès vaporitzat. Un curs sobre empanades argentines. Si us agraden aquestes empanades, aquest és el vostre curs. Res de franquícia, sinó fer-les un mateix. També un curs, un taller sobre sushi. Aprendreu a fer els vostres propis makis, osomakis, nigiris o uramakis, entre altres. Galetes i pastes del món. Vianeses, mantegats, polvorons, marroquines i un altre monogràfic sobre aperitius de Nadal. Si se t'acaben les idees, aquest curs us les refrescarà. A banda dels plats tradicionals, que no podran faltar, Nadal també és temps de gaudir de noves propostes sense complicacions perquè pugueu quedar com un xef de qualitat i de nivell. I per últim, el curs de rebosteria a càrrec de la Carme Romero, rebosteria per sorprendre també quan s'acostin les festes de Nadal. Aquestes són les propostes dels cursos, tallers i activitats que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxossa, sense oblidar que en el mateix espai, en aquest mateix casal, hi ha també diferents entitats que donen els seus serveis, com els cursos per a dones, a càrrec de l'Associació de Dones de Parets, on es fa gimnàstica de manteniment i activitats dirigides, reforç escolar a càrrec de Rodola, l'associació que ofereix tallers lúdics i reforç escolar per a nens i nenes i joves que ho sol·licitin, balls i danses amb l'associació Art Salut i Compàs, l'associació dedicada al foment del ball flamenc, exercicis per esquena sana, correcció postural i ritmes del món a través d'instruments musicals, arts plàstiques i visuals a càrrec de l'associació Les Arts de Parets, l'associació Fotogràfica Parets, l'associació Escena Educativa o també l'associació Butaca 107, que són els que organitzen aquests tallers que acabem de repassar, aquests tallers i cursos que s'ofereix des del Casal de Cultura de Can Butxossa, sense oblidar que també hi ha una aula d'informàtica. Tenen dues aules d'informàtica amb 8 ordinadors cadascuna, on es pot accedir lliurement. Ordinadors que disposen d'internet i també sistema Windows, obert a tothom de forma gratuïta. Sense oblidar també els cursos de català per adults, on podeu consultar el Servei Municipal de Català al Centre Cultural Can Rajoler per saber horaris i nivells al carrer Travessera 1 del nostre municipi. Tot això és el que ens ofereix el Casal de Cultura de Can Butxossa, cursos, tallers, activitats, entitats en aquests pròxims mesos, des d'ara, des d'aquest setembre de 2026 fins al febrer de 2027. Recordeu que les inscripcions en línia començaran d'aquí una setmana, el dilluns 14 de setembre, a partir de les 3 de la tarda i per essencialment, en el cas que quedessin disponibles algunes places, es podrà fer a partir del 17 de setembre, també a partir de les 3 de la tarda.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: A l'àmbit de successos hem de dir que ens ha deixat en Josep Lluís Mingote, equip

0: Parets en destaca el reconeixement a l'històric Club Ciclista Parets en Tamarindo, així com l'edició del llibre d'història sobre el ciclisme de Parets. Professionalment va treballar, com dèiem, durant molts anys per a la firma de motocicletes Derbi de Martorelles. Volem traslladar el nostre condol a tota la seva família, a la seva dona, la Juani, a la seva neta, la Júlia, i a la seva jove, la Míriam, també als seus germans i a tota la resta de les famílies, de familiars i d'amics. Descansi en pau, Josep Lluís Mingote.
1: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Saplix, que destina 11 milions a equipar la nova planta que té a Canovelles. El fabricant de bosses d'escombraries i de conservació d'aliments, Saplix, ha projectat aquest any una inversió d'11 milions d'euros que l'empresa assenyala com la més elevada de la seva trajectòria. Saplix preveu destinar aquests recursos a adequar una nova planta de 3.600 metres quadrats a Canovelles. La companyia havia adquirit aquesta planta l'any 2024 i ara, amb la incorporació de nova maquinària, preveu ampliar la capacitat productiva. Aquesta ampliació respon al creixement de la demanda. La companyia de Canovelles ha fet inversions importants en els últims anys. Ja el 2024 havia destinat a aquest capítol 8 milions d'euros, 6 dels quals amb maquinària i prop d'un i mig a la compra de la nova nau i 600.000 euros en la digitalització de processos. L'any passat les inversions van arribar a prop dels 8,2 milions d'euros per instal·lar una nova extrusora, 3 màquines de confecció, millorar les instal·lacions i noves aplicacions informàtiques per augmentar l'eficiència de la producció. Sumades a les inversions dels últims 3 anys, arriben als 27,3 milions d'euros destinats a reforçar la capacitat industrial, modernitzar els processos i preparar l'expansió futura. Aquesta evolució se'n reflecteix en els comptes de l'últim any. L'empresa va facturar 91 milions i mig d'euros el 2025, amb un creixement del 4,4%. La previsió per aquest any és incrementar les vendes en un 5%, arran del creixement de volum de producció acompanyat de l'impuls de la demanda. L'any passat els resultats, a banda d'impostos, amortitzacions, interessos i efecte del canvi de moneda, conegut com EBITDA, van ser de prop de 12 milions d'euros. L'empresa ha avançat també en quota de mercat, guanya 1,5 punts percentuals per arribar al 55,5%. Més d'una de cada dues bosses d'escombraries comercialitzades a l'estat estan fabricades per Saplix. L'augment de les vendes també es produeix en el camp internacional. En companyia de Mercadona, cadena de la qual és proveïdora, Saplix guanya pes al mercat portuguès amb un 20% de quota de mercat. Saplix també comercialitza productes a França, Suècia, Noruega, Lituània, Finlàndia, la República Dominicana i Xile. El negoci internacional arriba al 8% de la seva facturació. En paral·lel amb l'expansió de l'activitat, l'empresa també guanya plantilla. A finals del 25 tenia 157 treballadors i treballadores i durant aquest 2026 preveu arribar als 170. L'any passat, Saplix va celebrar 50 anys, en els quals ha estat un dels motors d'innovació en el seu producte. D'altra banda, parlem també de que almenys 11 ajuntaments han presentat al·legacions al Plater. Almenys, com dèiem, 11 ajuntaments de la nostra comarca han presentat al·legacions al Plater durant el primer procés d'informació pública d'aquest projecte. També ho han fet el Consell Comarcal i altres entitats i particulars. L'oposició generalitzada que hi ha hagut a la proposta inicial ha provocat que la Generalitat ajorni l'aprovació del pla fins l'estiu del 2027. El govern ha acordat obrir un segon procés d'informació pública per introduir-hi esmenes i canvis. Gran part de les al·legacions dels ajuntaments coincideixen. Sobretot reclamen que es garanteixi la compatibilitat entre l'impuls de la transició energètica i la protecció dels espais naturals i agraris, el paisatge i els valors ambientals dels municipis. Les franqueses ha presentat un total de 32 al·legacions, en què, entre altres mesures, demanen que respecti el 72% del terreny agrícola i forestal d'aquest municipi, que havien blindat amb una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Una de les seves preocupacions

0: accions és minimitzar l'impacte al territori. Per això puntualitzen que les bateries d'emmagatzematge es col·loquin en parcel·les industrials i no en els camps on hi hauria les plaques, tal com preveia el Platí. També prefereixen soterrar les línies d'evacuació aèries. Els ajuntaments com el nostre, el de Parets, també el de la Garriga, Santa Eulàlia, Martorelles i el grup d'Esquerra de Sant Antoni exigeixen que s'esgotin les zones artificialitzades com els polígons industrials abans d'instal·lar plaques sobre terreny agrícola. Alguns dels espais que els ajuntaments busquen protegir són la Domus d'Olivet, a Canovelles, per exemple, la Serralada de Marina, a Sant Fos, i el Pla Morató i l'àmbit de Sanata a Llinars. També el Pla de Palou i la zona del voltant del polígon La Borda i el cementiri de Can Camp a Caldes. També la reserva de la biosfera del Montseny, que conformava el 100% de la zona apta prioritària en sòls no artificialitzats a Sant Pere. A la Garriga, la moció aprovada en un ple extraordinari proposava limitar la classificació de les zones del municipi per evitar la disseminació dels territoris. La CUP exposava que, tot i així, Can Busquets, la Tamayo i el Malivert contenen zones de conreu actives que es veurien igualment afectades. Vilalba Sasserra és l'altre municipi que ha presentat també al·legacions, tot i no haver-les pogut passar pel ple per falta de secretària. Tal com declara l'Ajuntament de Canovelles, la resposta consistorial evidencia una voluntat de modificar i enriqui el pla des d'una perspectiva municipalista per tal d'adequar-lo millor a la realitat del territori. El Consell Comarcal del Vallès Oriental recorda que el Platí és una eina necessària. A banda d'adscriure's a les demandes dels consistoris, també comparteix el reclam de participació dels ens locals en la planificació energètica. Altres grups veïnals han manifestat al·legacions, com per exemple Sant Pere, on també s'han mobilitzat contra el Platí. A Llerona tothom hi està en contra. Cap veí ha defensat aquest projecte, segons asseguren, des de l'Associació de Veïns dels Gorgs i també de Santa Digna.
1: El temps a RAP 107 FM.
2: Hola, què tal? Comencem una nova temporada aquí a RAP 107 i esperem que en els propers mesos us puguem donar notícies de que no tinguem altes temperatures i també molta més precipitació. I és que hem tingut un estiu dur, molt dur, aquí a Catalunya, amb unes temperatures realment molt desbocades i hem batut rècords que s'han anat assolint dia rere dia. El mes de juny va ser el tercer mes de juny més càlid de Catalunya, de que tenim registres. El mes de juliol, sense cap mena de dubte, el mes més càlid. I el mes d'agost va ser el segon mes d'agost més càlid mai registrat. Per tant, ha estat un estiu on les temperatures, repetim, han estat molt altes i, de fet, els darrers dies del mes de setembre ja hem assolit diverses vegades en moltes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya aquests registres de temperatures elevades pel mes de setembre. Aquí a Parets del Vallès, al cap de setmana, hem fet 36 graus i mig a les dues jornades, per tant, una calor ben intensa que també, acompanyat d'unes temperatures nocturnes elevades, fa que el cansament sigui cada vegada més accentuat respecte a l'estiu. I tot plegat amb un estiu on les tempestes no han fet acte de presència, ha plogut poc, molt poc, el conjunt d'estiu aquí a Parets del Vallès, on amb prou feines hem recollit 50 litres per metre quadrat. Doncs, després d'aquest repàs breu del que ha estat a l'estiu al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, encetem una nova setmana amb un canvi de temps que sobretot ens afectarà mitjans de setmana. Però abans, aquest dilluns, dia assolellat, dia molt estable, i és que com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, fa que ens porti un temps molt tranquil, molt estable i també molt assolellat. Temperatures avui que encara no notarem gaire a la baixada. Avui tornarem a assolir aquests 33-35 graus a màxima amb aquest aixafogó que ens ha acompanyat també tot l'estiu. La mínima ha tornat a ser elevada, de 20,2, i demà dimarts poc a poc ja començarem a notar els petits canvis. Al matí serà assolellat, però a la tarda tornarem a tenir un augment de la nuvolositat i unes temperatures que a poc també aniran tirant cap a baix. Farà calor, però amb unes temperatures que a poc, repetim, aniran reculant. Serà la matinada de dimarts a dimecres i sobretot el dimecres com ens creuarà un front i que per una banda ens portarà una caiguda literal de les temperatures, uns 10 graus respecte a les temperatures d'avui dilluns. Per tant, màximes que no passaran dels 30 graus i sobretot una jornada que pot ser passada per aigua a les comarques de Girona, de Barcelona i també des del Pirineu i Prepirineu Central. Haurem d'estar molt pendents perquè amb aquesta calor acumulada els ruixats podran descarregar amb molta intensitat. Anien acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. Per tant, haurem d'estar molt pendents a les properes hores, a les properes actualitzacions, perquè la jornada de dimecres es presenta complicada meteorològicament parlant. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter a Meteoparets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla d'imatges. I ens parla concretament de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals i figures a tot arreu. Anem a veure. Un fenomen que es coneix com a pareidolia i explica com processa la informació visual al nostre cervell humà. El poder de la imaginació és un dels grans privilegis que posseix un individu. Dins de la fantasia que és capaç de crear el nostre cervell, es troba el del reconeixement de rostres d'animals i de figures que podem veure a tot arreu. A més, la ment humana està dissenyada per a crear patrons coneguts, encara que no existeixin de veritat. Un fenomen que es denomena, com dèiem, pareidolia i que determina per què les persones reconeixen aquest tipus d'objectes i estructures. Un psicòleg expert en el tema assegura que el cervell interpreta la informació que rep dels sentits i que cerca trobar patrons familiars. El cervell humà busca aquests patrons per interpretar la informació que reté, és a dir, una imatge ambigua completa el que falta i converteix una combinació de llums, d'ombres i de formes en una cosa que reconeixem. Un exemple serien les muntanyes. Algunes formacions rocoses poden semblar rostres humans o animals, depenent de l'angle des del qual les observem. Les cares s'embassen la seva característica essencial dins del cervell humà, ja que des del primer moment de vida s'aprèn a identificar-les i es presta una atenció especial a les seves qualitats. Així que quan apareixen dos punts foscos al costat d'una forma que podria semblar una boca, el cervell l'interpreta com un rostre. L'avantatge de l'evolució del mecanisme es basa a detectar a una persona, un animal o una amenaça de manera més útil que esperar a tenir en si una imatge nítida.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Gràcies per la vostra atenció i ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies. RAP 107. Els esports.
0: Parlem de les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès que s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de 2027. Les inscripcions s'obren avui mateix, aquest dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives són aquelles activitats que estan adreçades a nens i nenes d'I4 i d'I5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials, podeu acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web municipal www.parets.cat. escoles.parets.cat, cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, es respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar aquesta inscripció. No s'accepta cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació requerida. Cal remarcar que en cas de nova inscripció també cal aportar la fotografia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat d'aquestes escoles esportives municipals és de 21,50 € per tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o amb targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure a altres centres on hi hagi places disponibles. Recordeu que les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre. I que les escoles esportives municipals començaran la seva activitat a l'1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Si les voleu fer presencialment, podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda i també la podeu fer a través de la inscripció electrònica, a través del web municipal www.parets.cat. D'altra banda, també recordem que des del passat dia 1 es poden sol·licitar les beques per a esportistes amb necessitats econòmiques. Es poden demanar ja aquestes beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques fins al 25 d'aquest mes. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes que tenen entre 5 i 18 anys d'edat i que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria les podeu consultar a través del taulell d'anuncis del web municipal www.parets.cat.
1: RAP 107, els esports. Notícies. Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 7 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de la jornada internacional folclòrica, la GIF, que es va celebrar aquest passat diumenge a Parets del Vallès en la seva 54a edició, amb una colla internacional convidada a Parets del Vallès de la mà del Ball de Gitanes de casa nostra. En parlarem àmpliament d'aquest tema per saber com va en aquesta jornada. És un dels temes a tractar al nostre temps d'informació. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També recordarem que el curs educatiu 2026-2027 està a punt de començar. De fet, ho farà demà mateix, demà dimarts, per alguns cicles educatius que recordarem. Les etapes educatives que s'aniran incorporant paulativament entre aquesta i la pròxima setmana. També parlarem de la temporada d'espectacles per tancar aquest 2026 pel que fa als teatres de casa nostra, espectacles per a tota la família. Encara hi sou a temps per poder fer les diferents inscripcions a l'oferta de tallers, cursos i activitats que es fan des del Casal de Cultura Can Butxosa. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens parlarà de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals o figures a tot arreu. Per què aquesta relació amb les figures i el nostre cervell? Ho sabrem a la part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.

0: folclòrica. L'agrupació folclòrica Encantos de mi Panamà, procedent de La Chorrera, Panamà Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folclore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolk.
1: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és cada any, amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha de... o es fan fets com ara, o transmetent de paraula en paraula, i, per tant, estem encantats de que aquest any, novament, puguem celebrar aquesta edició.
0: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore Adifolk, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
2: I fa només uns dies donaven el tret de sortida, doncs, al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici, doncs, al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, doncs, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, doncs, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes, doncs, de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot, doncs, de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància, doncs, que té, doncs, aquesta iniciativa que, de la mà de Difolk, també a banda de Gitanes, doncs, ja s'ha consolidat al nostre poble.
0: A la matina, la colla del Ball de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Ball de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
3: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolk, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de mi Panamà. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre, quina enveja.
0: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de mi Panamà, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.
4: Me parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
0: Les jornades internacionals folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre, és un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans, amb l'ofrena floral floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 3:15 del migdia. Enguany

0: És la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: I recordem que les aules dels centres educatius de Parets es tornaran a omplir aquesta setmana. Està previst que demà dimarts 8 de setembre comencin les classes pels alumnes d'educació infantil, l'etapa de 3 a 6, també primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, l'USTEC, ha convocat una jornada de vaga per aquest mateix dia, per aquest dimarts, fet que afectarà el retorn a les aules amb normalitat. Una setmana després, el pròxim dilluns, dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts que tornaran a les escoles bressol del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu curs a principis d'aquest mes. D'una banda, els estudis musicals es posaran en marxa el pròxim dilluns 14 de setembre i, per altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns, dia 21 de setembre.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presentar una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Coniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó, Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a Parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Circ du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els Pastorets de Parets, una adaptació de l'obra d'en Josep Maria Folch i Torres, creada per la dramaturga paretana La Queralt Riera, amb la interpretació de tot un elenc d'actors i actrius amateurs i veïns i veïnes del poble. L'obra comptarà amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportives de la vila. Les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets tindran entrada gratuïta. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle de teatre del Cafè Teatre, que es duen a terme a la Sala Basar Cooperativa i que inclouen un sopar abans de l'actuació, donarà el seu tret de sortida el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho, que desgranaran dècades d'amistat i anècdotes. La següent cita serà el 7 de novembre amb el monòleg Faixedes i punt del còmic Fel, Faixedes, que compartirà amb el públic tot un recull de vivències, d'anècdotes i de situacions personals explicades amb el seu estil inconfusible. L'últim espectacle del Cafè Teatre de la temporada tindrà lloc el 12 de desembre amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre, el nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives de la nova onada de la comèdia nacional, Charlie P. El sopar començarà a les 21 hores i l'actuació tindrà lloc a partir de 11:15 de la nit. I no ens podem oblidar de la programació d'espectacles que també comptarà aquesta tardor amb les propostes que ofereix el cicle Gaudí de Cinema, amb les pel·lícules més recents i exitoses de producció catalana organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català de la mà de l'Ajuntament de Parets. El 27 de setembre s'estrenarà amb la projecció de Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixet, protagonitzada per Alba Ronwatcher i Elio Germano. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els camins que prenen les persones i que ho podem canviar tot per sempre. Es projectarà cap a 7:45 de la tarda. Un mes després, el 25 d'octubre, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Agata Roca i Marc Martínez. Una impactant i angoixant història real que evidencia l'amor i la resiliència com a motors per a la supervivència. També hem de parlar dels espectacles per a tota la família, com a cada temporada. Escènica Familiar proposa diferents espectacles per veure en família. Començarà l'11 d'octubre amb la companyia Sum Sum Teatre, que presentarà Soc una nou, recomanat per a infants a partir dels 3 anys. El 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec del Mac Edgar i l'espectacle Déjà Vu, El viatge final. El cicle posarà punt final aquest trimestre, el 13 de desembre, amb l'obra de Increïble Vox, de la companyia Letal, també recomanat per a infants a partir dels 3 anys. Recordeu també que la venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre, en línia, a través d'espectacles.parets.cat, al mateix teatre, una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 1. També podeu veure els descomptes especials en el mateix web i les entrades per als espectacles familiars els heu d'adquirir a través de www.entrepolis.com. Amb el carnet d'amic dels teatres de Parets també podeu gaudir del mateix seient a tots els espectacles, tant al teatre Can Rajoler com al Cafè Teatre. El carnet d'amic 2026 té un preu de 175 euros, per la qual cosa el preu mitjà de cada espectacle surt 7,6 euros i es pot adquirir a Can Rajoler fins a l'1 de gener. A partir d'aquella data caldrà sol·licitar-lo a través del web espectacles.parets.cat. Així doncs, recordeu aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, del 2026, que començarà ja al setembre, i que les entrades i abonaments per a la temporada d'espectacles s'estrenarà el 4 d'octubre i es podran adquirir a partir del 8 de setembre a través del web espectacles.parets.cat o al mateix Teatre Can Rajoler, una hora abans de cada representació.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: També us recordem que aviat comencen les inscripcions que es podran fer presencialment pel que fa a tota l'oferta del Casal de Cultura de Can Butxosa. Ja ho té tot a punt per a un nou curs de tallers i activitats, una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre moltes altres propostes. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquest pròxim dilluns 14 de setembre a les 15 hores a les 3 de la tarda. Es podran formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online i uns dies després, a partir del dia 17 de setembre, ja s'obriran les inscripcions de manera presencial, només en cas de que quedés alguna plaça lliure disponible en alguna de les propostes ofertes que es fan. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, recordeu, s'ha de fer el pagament, preferiblement amb targeta o a través de Bizum. També es pot fer a través de transferència bancària, aportant nom, cognom i en quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per altra banda, en cas de que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos, aquest s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà la devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap dels casos. En quant a aquesta oferta àmplia d'activitats, cursos, tallers que ofereix al Casal de Cultura de Can Butxosa, per exemple, per a infants, fem una repassada ràpida. Per a infants de primer a sisè de primària tenen aquestes propostes de pintura, que va a càrrec de l'associació Les Arts de Parets, també manualitats en fang i ceràmica amb Jessica Tuxuera, teatre infantil a càrrec d'escena educativa, cuina infantil a càrrec de la Carme Romero i rebosteria infantil, que també imparteix ella tots aquests cursos en diferents horaris i dies que podeu consultar més àmpliament a través de la pàgina web municipal. També hi ha cursos per a joves i adults, com per exemple Vinyasa Yoga, a càrrec de l'Alba Clemente. En aquest estil es realitzen seqüències de postures de manera fluida, distribuint l'energia vital per tot el cos per aportar flexibilitat, força, resistència i equilibri a un nivell més exigent. Aquesta modalitat de yoga s'enfoca més en el cos físic. D'altra banda, Kundalini Yoga més Yin Yoga, també a càrrec de la mateixa Alba. Mitjançant la combinació d'aquests dos estils es treballa tant el cos físic com l'emocional i l'energètic, equilibrant el sistema nerviós. Aumenta la flexibilitat, allibera tensions, ansietat i estrès i a la vegada que aporta claredat mental i enforteix el nostre cos. També hi ha un curs de dansa-teràpia a càrrec de Caterina López, de Pilates, amb Luz Roncancio. També correcció postural i esquena sana amb la mateixa Caterina López, salsa cubana amb la Betty García, sevillanes amb Caterina, ball flamenc a càrrec de l'associació Art Salut i Compàs, taller d'escultura ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, També un taller anomenat Blau, laboratori de cianotípia, a càrrec d'Alejandra Banca, que són records impresos amb llum que converteix les teves memòries en imatges blaves, utilitzant una antiga tècnica fotogràfica i emportant-te a casa el teu propi fanzine. També en aquesta línia, a part del blau, hi ha el groc, el laboratori de tints naturals i estampació botànica, a càrrec de la mateixa Alexandra, que en aquest cas s'aprendrà a tenyir teixits amb plantes, llavors i flors. Un altre curs taller sobre espelmes de Nadal ecològiques amb l'Alba Martínez. Crea les teves pròpies espelmes de Nadal amb cera de soja i essències nadalenques naturals, amb envàs de resina ecològica i sense parafines. Un curs de pintura i dibuix a càrrec de l'associació Les Arts de Parets. També hi haurà Descobreix el llenguatge cinematogràfic a càrrec de l'associació Butaca 107. T'agrada el cinema i t'has preguntat sempre com s'explica una història a través de la càmera? Aquest és el teu curs on us endinsareu en el llenguatge cinematogràfic i podreu descobrir els elements que fan possible una pel·lícula, els diferents tipus de plans, els moviments de càmera, la composició de la imatge, el muntatge, el so, la direcció d'actors i els recursos narratius que utilitzen els cineastes per emocionar i captar l'atenció de l'espectador. També hi haurà un curs de fotografia i vídeo a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets, un curs d'iniciació a la fotografia amb càmera i o telèfon mòbil. I inclou també sortides per practicar i posteriors comentaris sobre les imatges captades. Un curs de teatre per a joves, estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a càrrec d'escena educativa. Els alumnes del curs 2025-2026 tenen prioritat en aquest cas d'inscripció. També hi haurà el curs de teatre per a adults, per a majors de 18 anys, que també organitza escena educativa. El curs de costura a màquina a càrrec de Mercedes López, un grup de conversa en anglès amb Blanca Rebolledo, cursos de cuina a càrrec d'Iñaki López, amb dits i metges, més enllà dels humus, on aprendreu a fer diferents tipus d'aquests entrants, com la mohamara, la baba ganoush, el muntavall o el falafel, entre molts d'altres. Hi haurà també monogràfics d'arrossos del món, on s'elaboraran plats en diferents tipus d'arrossos, com el risotto, el curri basmati o el xinès vaporitzat. Un curs sobre empanades argentines. Si us agraden aquestes empanades, aquest és el vostre curs. Res de franquícia, sinó fer-les un mateix. També un curs, un taller sobre sushi. Aprendreu a fer els vostres propis makis, osomakis, nigiris o uramakis, entre altres. Galetes i pastes del món. Vianeses, mantegats, polvorons, marroquines i un altre monogràfic sobre aperitius de Nadal. Si se t'acaben les idees, aquest curs us les refrescarà a banda dels plats tradicionals que no podran faltar. Nadal també és temps de gaudir de noves propostes sense complicacions perquè pugueu quedar com un xef de qualitat i de nivell. I per últim, el curs de rebosteria a càrrec de la Carme Romero, rebosteria per sorprendre també quan s'acostin les festes de Nadal. Aquestes són les propostes dels cursos, tallers i activitats que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxossa, sense oblidar que en el mateix espai, en aquest mateix casal, hi ha també diferents entitats que donen els seus serveis, com els cursos per a dones, a càrrec de l'Associació de Dones de Parets, on es fa gimnàstica de manteniment i activitats dirigides, reforç escolar a càrrec de Rodola, l'associació que ofereix tallers lúdics i reforç escolar per a nens i nenes i joves que ho sol·licitin, balls i danses amb l'associació Art Salut i Compàs, l'associació dedicada al foment del ball flamenc, exercicis per esquena sana, correcció postural i ritmes del món a través d'instruments musicals, arts plàstiques i visuals a càrrec d'associació Les Arts de Parets, l'associació fotogràfica Parets, l'associació Escena Educativa o també l'associació Butaca 107, que són els que organitzen aquests tallers que acabem de repassar, aquests tallers i cursos que s'ofereix des del Casal de Cultura de Can Butxossa. Sense oblidar que també hi ha una aula d'informàtica. Tenen dues aules d'informàtica amb 8 ordinadors cadascuna, on es pot accedir lliurement. Ordinadors que disposen d'internet i també sistema Windows, obert a tothom de forma gratuïta. Sense oblidar també els cursos de català per adults, on podeu consultar el Servei Municipal de Català al Centre Cultural Can Rajoler per saber horaris i nivells al carrer Travessera 1 del nostre municipi. Tot això és el que ens ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, cursos, tallers, activitats, entitats en aquests pròxims mesos, des d'ara, des d'aquest setembre de 2026 fins al febrer de 2027. Recordeu que les inscripcions en línia començaran d'aquí una setmana, el dilluns 14 de setembre, a partir de les 3 de la tarda, i per essencialment, en el cas que quedessin disponibles algunes places, es podrà fer a partir del 17 de setembre, també a partir de les 3 de la tarda.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: A l'àmbit de successos hem de dir que ens ha deixat en Josep Lluís Mingote, qui va ser president de l'Associació Ciclista en Parets. Va morir aquest cap de setmana a l'edat de 82 anys. A RAP 107 el vam entrevistar moltes vegades per la seva presidència a l'Associació Ciclista a Parets i perquè va ser durant molts anys també mecànic de l'equip de competició de la marca Derbi. Era el pare de l'exalcalde i alpinista Sergi Mingote. Com dèiem, Mingote ha mort a l'edat de 82 anys al municipi on residia, Mazaleón, on aquest mateix dilluns se celebra el funeral de comiat. De la seva etapa al capdavant de l'Associació Ciclista Parets en destaca el reconeixement a l'històric Club Ciclista Parets en Tamarindo, així com l'edició del llibre d'història sobre el ciclisme de Parets. Professionalment va treballar, com dèiem, durant molts anys per a la firma de motocicletes Derbi de Martorelles. Volem traslladar el nostre condol a tota la seva família, a la seva dona, la Juani, a la seva neta, la Júlia, i a la seva jove, la Míriam. També els seus germans i a tota la resta de les famílies, de familiars i d'amics. Descansi en pau, Josep Lluís Mingote.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Saplex, que destina 11 milions a equipar la nova planta que té a Canovelles. El fabricant de bosses d'escombraries i de conservació d'aliments, Saplex, ha projectat aquest any una inversió d'11 milions d'euros que l'empresa assenyala com la més elevada de la seva trajectòria. Saplex preveu destinar aquests recursos a adequar una nova planta de 3.600 metres quadrats a Canovelles. La companyia havia adquirit aquesta planta l'any 2024 i ara, amb la incorporació de nova maquinària, preveu ampliar la capacitat productiva. Aquesta ampliació respon al creixement de la demanda. La companyia de Canovelles ha fet inversions importants en els últims anys. Ja el 2024 havia destinat a aquest capítol 8 milions d'euros, 6 dels quals en maquinària i prop d'un i mig a la compra de la nova nau i 600.000 euros en la digitalització de processos. L'any passat les inversions van arribar a prop dels 8,2 milions d'euros per instal·lar una nova extrusora, 3 màquines de confecció, millorar les instal·lacions i noves aplicacions informàtiques per augmentar l'eficiència de la producció. Sumades a les inversions dels últims 3 anys, arriben als 27,3 milions d'euros destinats a reforçar la capacitat industrial, modernitzar els processos i preparar l'expansió futura. Aquesta evolució se'n reflecteix en els comptes de l'últim any. L'empresa va facturar 91 milions i mig d'euros el 2025, amb un creixement del 4,4%. La previsió per aquest any és incrementar les vendes en un 5%, arran del creixement de volum de producció acompanyat de l'impuls de la demanda. L'any passat els resultats, a banda d'impostos, amortitzacions, interessos i efecte del canvi de moneda, conegut com EBITDA, van ser de prop de 12 milions d'euros. L'empresa ha avançat també en quota de mercat, guanya 1,5 punts percentuals per arribar al 55,5%. Més d'una de cada dues bosses d'escombraries comercialitzades a l'estat estan fabricades per Saplex. L'augment de les vendes també es produeix en el camp internacional. En companyia de Mercadona, cadena de la qual és proveïdora, Saplex guanya pes al mercat portuguès amb un 20% de quota de mercat. Saplex també comercialitza productes a França, Suècia, Noruega, Lituània, Finlàndia, Finlàndia, la República Dominicana i Xile. El negoci internacional arriba al 8% de la seva facturació. En paral·lel amb l'expansió de l'activitat, l'empresa també guanya plantilla. A finals del 25 tenia 157 treballadors i treballadores i durant aquest 2026 preveu arribar als 170. L'any passat, Saplex va celebrar 50 anys, en els quals ha estat un dels motors d'innovació en el seu producte. D'altra banda, parlem també de que almenys 11 ajuntaments han presentat al·legacions al Plater. Almenys, com dèiem, 11 ajuntaments de la nostra comarca han presentat al·legacions al Plater durant el primer procés d'informació pública d'aquest projecte. També ho han fet el Consell Comarcal i altres entitats i particulars. L'oposició generalitzada que hi ha hagut a la proposta inicial ha provocat que la Generalitat ajorni l'aprovació del pla fins l'estiu del 2027. El govern ha acordat obrir un segon procés d'informació pública per introduir-hi esmenes i canvis. Gran part de les al·legacions dels ajuntaments coincideixen. Sobretot reclamen que es garanteixi la compatibilitat entre l'impuls de la transició energètica i la protecció dels espais naturals i agraris, el paisatge i els valors ambientals dels municipis. Les franqueses ha presentat un total de 32 al·legacions, en què, entre altres mesures, demanen que respecti el 72% del terreny agrícola i forestal d'aquest municipi, que havien blindat amb una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Una de les seves preocupacions és minimitzar l'impacte al territori. Per això puntualitzen que les bateries d'emmagatzematge es col·loquin en parcel·les industrials i no en els camps on hi hauria les plaques, tal com preveia el Plater. També prefereixen soterrar les línies d'evacuació aèries. Els ajuntaments com el nostre, el de Parets, també el de la Garriga, Santa Eulàlia, Martorelles i el grup d'Esquerra de Sant Antoni exigeixen que s'esgotin les zones artificialitzades com els polígons industrials abans d'instal·lar plaques sobre terreny agrícola. Alguns dels espais que els ajuntaments busquen protegir són la Domus d'Olivet, a Canovelles, per exemple, la Serralada de Marina, a Sant Fos, i el Pla Morató i l'àmbit de Sanata a Llinars. També el Pla de Palou i la zona del voltant del polígon La Borda i el cementiri de Can Camp a Caldes. També la reserva de la biosfera del Montseny, que conformava el 100% de la zona apta prioritària en sòls no artificialitzats a Sant Pere. A la Garriga, la moció aprovada en un ple extraordinari proposava limitar la classificació de les zones del municipi per evitar la disseminació dels territoris. La CUP exposava que, tot i així, Can Busquets, la Tamayo i el Malivert contenen zones de conreu actives que es veurien igualment afectades. Vilalba Sasserra és l'altre municipi que ha presentat també al·legacions, tot i no haver-les pogut passar pel ple per falta de secretària. Tal com declara l'Ajuntament de Canovelles, la resposta consistorial evidencia una voluntat de modificar i enriquir el pla des d'una perspectiva municipalista per tal d'adequar-lo millor a la realitat del territori. El Consell Comarcal del Vallès Oriental recorda que el Plater és una eina necessària. A banda d'adscriure's a les demandes dels consistoris, també comparteix el reclam de participació dels ens locals en la planificació energètica. Altres grups veïnals han manifestat al·legacions, com per exemple Sant Pere, on també s'han mobilitzat contra el Plater. A Llerona tothom hi està en contra. Cap veí ha defensat aquest projecte, segons asseguren, des de l'Associació de Veïns dels Gorgs i també de Santa Digna.
1: El temps a RAP 107 FM.
2: Hola, què tal? Comencem una nova temporada aquí a RAP 107 i esperem que en els propers mesos us puguem donar notícies de que no tinguem altes temperatures i també molta més precipitació. I és que hem tingut un estiu dur, molt dur, aquí a Catalunya, amb unes temperatures realment molt desbocades i hem batut rècords que s'han anat assolint dia rere dia. El mes de juny va ser el tercer mes de juny més càlid de Catalunya, de que tenim registres. El mes de juliol, sense cap mena de dubte, el mes càlid. I el mes d'agost va ser el segon mes d'agost més càlid mai registrat. Per tant, ha estat un estiu on les temperatures, repetim, han estat molt altes i, de fet, els darrers dies del mes de setembre ja hem assolit diverses vegades en moltes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya aquests registres de temperatures elevades pel mes. de setembre. Aquí a Parets del Vallès, al cap de setmana, hem fet 36 graus i mig les dues jornades, per tant, una calor ben intensa que també, acompanyat d'unes temperatures nocturnes elevades, fa que el cansament sigui cada vegada més accentuat respecte a l'estiu. I tot plegat amb un estiu on les tempestes no han fet acte de presència, ha plogut poc, molt poc, el conjunt d'estiu aquí a Parets del Vallès, on amb prou feines hem recollit 50 litres per metre quadrat. Doncs, després d'aquest repàs breu del que ha estat a l'estiu al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, encetem una nova setmana amb un canvi de temps que sobretot ens afectarà mitjans de setmana. Però abans, aquest dilluns, dia assolellat, dia molt estable, i és que com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, fa que ens porti un temps molt tranquil, molt estable i també molt assolellat. Temperatures avui que encara no notarem gaire a la baixada. Avui tornarem a assolir aquests 33-35 graus a màxima amb aquesta xafogó que ens ha acompanyat també tot l'estiu. La mínima ha tornat a ser elevada, de 20,2, i demà dimarts a poc ja començarem a notar els petits canvis. Al matí serà assolellat, però a la tarda tornarem a tenir un augment de la nuvolositat i unes temperatures que a poc també aniran tirant cap a baix. Farà calor, però amb unes temperatures que a poc, repetim, aniran reculant. Serà la matinada de dimarts a dimecres i sobretot el dimecres com ens creuarà un front i que per una banda ens portarà una caiguda literal de les temperatures, uns 10 graus respecte a les temperatures d'avui dilluns. Per tant, màximes que no passaran dels 30 graus i sobretot una jornada que pot ser passada per aigua a les comarques de Girona, de Barcelona i també des del Pirineu i Prepirineu Central. Haurem d'estar molt pendents perquè amb aquesta calor acumulada els ruixats podran descarregar amb molta intensitat. Anien acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. Per tant, haurem d'estar molt pendents a les properes hores, a les properes actualitzacions, perquè la jornada de dimecres es presenta complicada meteorològicament parlant. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla d'imatges. I ens parla concretament de per què el nostre cervell reconeix rostres, animals i figures a tot arreu. Anem a veure. Un fenomen que es coneix com a pareidolia i explica com processa la informació visual al nostre cervell humà. El poder de la imaginació és un dels grans privilegis que posseix un individu. Dins de la fantasia que és capaç de crear el nostre cervell, es troba el del reconeixement de rostres d'animals i de figures que podem veure a tot arreu. A més, la ment humana està dissenyada per a crear patrons coneguts, encara que no existeixin de veritat. Un fenomen que es denomena, com dèiem, pareidolia i que determina per què les persones reconeixen aquest tipus d'objectes i estructures. Un psicòleg expert en el tema assegura que el cervell interpreta la informació que rep dels sentits i que cerca trobar patrons familiars. El cervell humà busca aquests patrons per interpretar la informació que reté, és a dir, una imatge ambigua completa el que falta i converteix una combinació de llums, d'ombres i de formes en una cosa que reconeixem. Un exemple serien les muntanyes. Algunes formacions rocoses poden semblar rostres humans o animals, depenent de l'angle des del qual les observem. Les cares s'envasen la seva característica essencial dins del cervell humà, ja que des del primer moment de vida s'aprèn a identificar-les i es presta una atenció especial a les seves qualitats. Així que quan apareixen dos punts foscos al costat d'una forma que podria semblar una boca, el cervell l'interpreta com un rostre. L'avantatge de l'evolució del mecanisme es basa a detectar a una persona, un animal o una amenaça de manera més útil que esperar a tenir en si una imatge nítida.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Gràcies per la vostra atenció i ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies. RAP 107. Els esports.
0: Parlem de les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès que s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de 2027. Les inscripcions s'obren avui mateix, aquest dilluns 7 de setembre. Les escoles esportives són aquelles activitats que estan adreçades a nens i nenes d'I4 i d'I5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials, podeu acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web municipal www.parets.cat. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, es respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar aquesta inscripció. No s'accepta cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació requerida. Cal remarcar que en cas de nova inscripció també cal aportar la fotografia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat d'aquestes escoles esportives municipals és de 21,50 € per tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o amb targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure a altres centres on hi hagi places disponibles. Recordeu que les inscripcions a les escoles esportives municipals de Parets del Vallès s'obren aquest mateix dilluns 7 de setembre i que les escoles esportives municipals començaran la seva activitat a l'1 d'octubre d'aquest 2026 i finalitzarà el 27 de maig de 2027. Si les voleu fer presencialment, podeu anar al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda i també la podeu fer a través de la inscripció electrònica, a través del web municipal www.parets.cat. D'altra banda, també recordem que des del passat dia 1 es poden sol·licitar les beques per a esportistes amb necessitats econòmiques. Es poden demanar ja aquestes beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques fins al 25 d'aquest mes. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes que tenen entre 5 i 18 anys d'edat i que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria les podeu consultar a través del taulell d'anuncis del web municipal www.parets.cat.
1: RAP 107, els esports. Notícies. Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.